0: Joel na Hill ar Radio Rira.
1: Ar chail tú de alien. Ar chail tú de chrí. Ar chail tú de chianga. Ar chail tú de lí. Ar chail tú de ráigeal. Cá bhfuil sí na lí. Ar chail tú de alien.

0: Seachoir a bin How Lonely le Kingfisher, Roimhe Chulainn with Sally When the Wine Runs Out le Role Model agus Marianne LaFontaine's DC. Tia chug a bhanis an seo ar Éireann Ón Ceol ar Raidió Ríra a chairde baim sa géisteach le cionn nuair chud Nell Mescal buna gí sult as hers.
1: Ceol Uair Nó na hÉireann ar Raidió Ríra.